0: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de, molt més que un centre de jardineria.
1: Profesional o particular, si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho, primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote, con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho, tu proyecto empieza aquí.
2: Amb la calor també arriben les plagues.
3: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
2: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
3: Perfecte, ja ho tinc clar.
2: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues. Everything is black and white, your
4: color Esto es lo que más suena.
5: You look like someone I know.
6: Son la número uno.
5: Never gonna let me go. I know you're gonna call me crazy. It's not the first time I call.
6: Los temas más radiados.
4: Funamar FM.
7: Back

0: Parade, diumenges a les 21 hores.
1: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi que en fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: Tots els indicis apunten a la intencionalitat de l'últim incendi que crema Aiguamúrcia a l'Alt Camp després d'ordenar l'evacuació de prop de 300 persones d'urbanitzacions del municipi de Querol. Els bombers continuen treballant per poder estabilitzar totalment el foc aquest vespre. Dos dies de dol oficial a Gandesa per la mort d'una nena de 9 anys per un despreniment de roques a prop del santuari de la Fontcal de la Terra Alta. Una noia de 24 anys també va resultar ferida en el mateix sinistre. Els Estats Units han llançat aquesta nit una nova tongada d'atacs contra l'Iran, replicada per Teheran amb drons i míssils contra interessos nord-americans en països del Golf. Malgrat la resposta iraniana, el comandament militar dels Estats Units afirma que estan decidits i preparats per assegurar la llibertat de navegació per als vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. La represa de la guerra a l'Orient Mitjà serà un dels temes que tindran sobre la taula els ministres d'Afers Estrangers de la Unió Europea a la reunió d'avui, una trobada on també negociaran el nou paquet de sancions contra Rússia. L'Audiència de Madrid estudiarà avui els recursos contra la decisió del jutge Juan Carlos Peinado d'enviar Begoña Gómez a judici amb jurat popular. La dona de Pedro Sánchez haurà de tornar a entregar avui el passaport a la justícia després de l'autorització per viatjar a Londres per la graduació de la seva filla. França s'indigna amb les paraules de l'expresident espanyol Mariano Rajoy, en què, parlant de la selecció de futbol francesa, destacava que no hi juga cap francès. L'han acusat de racista en unes crítiques que ha compartit Pedro Sánchez, que precisament avui considera París amb Emmanuel Macron. USTEC, el sindicat majoritari de l'ensenyament, avala la convocatòria de vaga el primer dia de curs que demana l'Assemblea Educativa de Catalunya i condiciona la fi de les protestes a mesures d'impacte que s'apliquin ja al setembre, com una baixada generalitzada de les ràtios. La proximitat de l'eclipsi solar fa créixer la venda d'ulleres per poder observar el fenomen de manera segura. L'única empresa que en fabrica a casa nostra, amb certificació, admet que la gent s'ha despertat tard. Amb l'objectiu d'evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen a Catalunya. I troballa sorprenent a les últimes excavacions a l'antiga vila romana de Sarrià de Ter, al Gironès. Dins una gerra de ceràmica s'hi ha trobat un ou que previsiblement formava part d'una ofrena als déus fa uns 1.800 anys. I ha mort als 78 anys l'actor neozelandès Sam Neill. De la seva extensa filmografia destaquen les seves aparicions més recents a la saga Jurassic Park i títols com Memòries d'un home invisible, La caça de l'octubre roig o Merlin.
1: Esports. El primer equip del Barça comença avui la pretemporada amb les proves mèdiques. Flick no pot comptar amb fins a 15 jugadors que encara disputen el Mundial o bé ho han fet fins fa poc. Des de Dallas, Laporta recorda que l'oferta per Julián Álvarez té caducitat. El Tour de França, avui primera jornada de descans, amb Pogacar líder amb 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard. L'italià Jannik Sinner guanya per segon any consecutiu el torneig de Wimbledon en superar Zverev a la final. I Marc Márquez se situa només 18 punts del lideratge del Mundial de MotoGP després d'imposar-se també ahir en la cursa llarga del Gran Premi d'Alemanya.
0: I el temps, calor intensa amb ambient enterbolit per la presència de pols sahariana en suspensió i amb un lleuger ascens del termòmetre. Persistiran alguns núvols baixos costaners amb ambient xafogós a tota la façana litoral. Les temperatures més altes s'assoliran a Ponent amb alguns valors pròxims als 40 graus.
2: 3CAT Info.
3: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: Una Mar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
6: La ràdio més playera i refrescante del verano.
2: Una Mar FM.

0: Parqueix tu dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils. El teu millor amic a les millors mans. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower. Obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower. Al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona.
1: 1. Lunes, 2, martes, 3, miércoles. Hola, soy Pilar Molina y estos son los días que de 7 a 9 de la tarde estoy contigo. Música de ayer y de hoy. Te espero de lunes a miércoles para compartir un no parar de éxitos.
2: Solo aquí vas a escuchar los temazos que de verdad te gustan.
3: Lo que más te...
4: Una Mar FM.
3: Let's go.
4: Lo que más te gusta.

0: pensant tu.
1: Doncs així de guapíssims també ens posem nosaltres, amb en Daniel. I també marxosos, amb el ritme del bon rotllo d'aquesta cançó titulada Guapíssima. A tocar de 2:15 del matí seguim, ara, i tot seguit amb Còmplices, és per ti.

0: Hoy no cocine. Rusticería El Escondrijo lo hace por ti. Tenemos un gran surtido de comidas preparadas para llevar: ensaladas, aperitivos, carnes, pescados y los mejores pollos alas de Badalona. El Escondrijo, haga sus encargos llamando al 93 387 1083, 93 387 1083, o bien entrando en la web www.elescondrijo.com, donde puedes hacer tus pedidos online y te lo llevamos a casa. Rusticería El Escondrijo, calle Coli Puyol 26 de Badalona, abierto hasta las 4 de la tarde todos los días de la semana.
1: A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a Forats Poners. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva. Professional o particular? Si pintes, fas reformes o decores, això t'interessa. Arriba al Maresme Pintures Corbacho. Primeres marques en pintura, decoració industrial, eines, gesp artificial i papers pintats. Gairebé 50 anys d'experiència assessorant-te amb botigues a Badalona, Cornellà, Barcelona i ara també a l'Avinguda del Maresme 51, Mataró. Aparcament propi i servei de repartiment. Segueix-nos a Instagram per descobrir les nostres novetats i ofertes. Pintures Corbacho. El teu projecte comença aquí.

Un èxit que ja té uns quants anyets del 2014. Shake It Off, Taylor Swift, i des d'on amb RFM seguim més èxits, camí de 2:15 del migdia, juntament amb la Júlia Moment, i ens hem fet grans

Seguretat, carrer Pau Clarís, 138, Àtic Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.

0: La Comissió Europea restringirà i unificarà l'edat mínima a les xarxes socials per als menors després de l'estiu, ho anuncia la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, que ha plantejat la possibilitat d'un veto d'edat gradual. Tots els indicis apunten a la intencionalitat de l'últim incendi que crema aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, després d'ordenar l'evacuació de prop de 300 persones d'urbanitzacions del municipi de Querol. Els bombers continuen treballant per poder estabilitzar totalment el foc aquest vespre. La Fiscalia retira l'acusació en el cas de la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. El Ministeri Fiscal demanava 12 anys d'inhabilitació per als exconsellers Alba Vergés, Josep Maria Argimon i la resta de la cúpula de salut. La causa segueix endavant només amb l'acusació dels sindicats policials. L'Iran adverteix que no respectarà l'acord provisional firmat el juny amb els Estats Units si Washington no compleix amb els seus compromisos. El règim de Teheran també assegura que ha tornat a tancar l'estret d'Hormuz. L'escalada d'atacs creuats continua i el preu de petroli puja al voltant d'un 3%. El govern espanyol implica el líder del PP en la polèmica per les paraules de Mariano Rajoy sobre la selecció francesa de futbol. Enmig d'acusacions de racisme des de França, el ministre Álvarez reclama a Núñez Feijóo que desautoritzi l'expresident del govern espanyol per haver dit que no hi ha cap jugador francès a l'equip. La Guàrdia Civil deté quatre persones que haurien enterrat residus procedents de França en terrenys agrícoles de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat. Els imputen delictes contra el medi ambient, falsedat documental, estafa, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. L'exposició a la calor durant l'embaràs i els primers anys de vida dels nadons comporta un desenvolupament més lent d'una part del cervell, ho apunta la investigació de IES Global a partir de l'estudi de 3.000 nens i nenes dels Països Baixos. I les fotografies analògiques dels àlbums familiars troben el seu aparador al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, recopilades en encants i botigues de vell per part del fotògraf Jordi Barón. Ara es presenten a l'exposició Portes endins, els arxius dels altres.
1: Esports. 10 jugadors del primer equip del Barça comencen avui la pretemporada amb les proves mèdiques. Araujo fa proves de la lesió que es va fer abans del Mundial i no s'incorporarà fins al dia 20. No hi són avui fins a 15 jugadors mundialistes. En bàsquet, el Barça acaba d'anunciar el fitxatge del base nord-americà de 28 anys, Justin Robinson, que arriba procedent del París Basketball. És el segon fitxatge després de la incorporació ahir d'Olivier Camoa. I el Tour de França, avui primera jornada de descans amb Pogacar, líder amb 2 minuts i 42 segons sobre Vingegaard.
0: I el temps, dia assolellat avui amb alguns núvols inofensius. El cel el tindrem terrós per la pols sahariana. Avui també en els propers dies la calor s'intensificarà lleugerament amb màximes que rondaran els 40 graus a Ponent. La xafogor s'intensifica sobretot al litoral.
2: 3Cat Info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat Estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: Solo éxitos. Solo éxitos en la radio número uno del verano. Una Mar FM. Una Mar FM.

0: Ens muntem a la nostra bicicleta i vinga a pedalar, i vinga a pedalar al ritme d'aquesta cançó. Un clàssic de Blau Mood, amb la versió d'Iglú, Julia Blum, Chloe i Saxeny, Bicicletes. Passen ara mateix 18 minuts a les 12 en punt del migdia. Fa calor, el pitjor és que aquí a la costa, per exemple, a la ciutat de Badalona, fa xafogó. I déu-n'hi-do, perquè tenim un 64% d'humitat ara mateix i ja freguem els 30 graus de temperatura a la ciutat. Seguim amb més i més cançons, amb més i més èxits, el proper, per Zoya, amb el seu This is what it feels like.
1: Una Mar FM.

el cantant Morrissey, el que va ser líder i fundador dels Smiths i que serà l'encarregat de tancar el Bards Festival al Poble Espanyol d'aquest 2026 i ho farà el proper 25 de juliol. Així que si ets fan de Morrissey, ja tens una cita. T'apuntes a l'agenda i a gaudir. Com des d'aquí també gaudíem de la seva música, d'un dels seus grans èxits. A tocar de 2:15 de la migdia. Seguim amb més i més cançons amb Topic i el seu body. Ens toca ballar una mica. Vinga, som-hi! Una mà

0: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
1: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de... molt més que un centre de jardineria.
3: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
4: Barcelona, sí, com es deia això? Yes, you go, metro.
2: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94, al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670 83 19 93.
5: Una Mar FM.
6: Esto sí que es una radio top.
7: Sí.

Doncs no, no estem prenent la lluna, estem prenent el sol, que déu-n'hi-do. Buos, així sona aquesta cançó i així sona el més nou de Madonna, Love Sensation. Així es titula. I així el gaudim tu i jo des d'aquí, com si no...

0: Cases a Puigcerdà Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Eivissa et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.
2: Marcamos la diferencia con la mejor música.
3: Onamar FM

0: son las dos.
1: Las dos.
2: Los éxitos que van contigo. On Amar.
3: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
4: On Amar FM.
5: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
6: Así suena la mejor música del verano. Una Mar FM.

0: Son las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
0: De que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: Onamar FM.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
2: Onamar FM.
0: Esto es puro vicio.
2: Pasión por las grandes canciones.

0: Recuperem un dels grans hits, un dels grans èxits del duet italià Riviera, amb aquest Vamos a la Playa, que publicava en un llunyà 1983, i que de seguida, en aquell mateix any, aquell mateix estiu d'aquell any, es convertiria en un èxit, situant-se en els primers números de les llistes de diferents països i també en la memòria col·lectiva de molts de vosaltres. Per això avui el tornem a recuperar, després de tants anys aquí a través de la sintonia d'Ona Mar, en aquesta tarda del 13 de juliol del 2026. No sé si heu aprofitat el cap de setmana per anar a la platja i remullar-vos. Un servidor sí, ja s'ha estrenat i ha agafat una mica de color, que ja tocava. Però avui som dilluns i això vol dir que tornem tots a la feina, almenys els que no estem de vacances, aquí a Ona Mar també. Des d'ahir fins al punt de les 7, dues hores de molt bona música. Així doncs que gràcies per escollir-nos novament.
1: Apúntate a la mejor fiesta de tus vacaciones.
2: Ona Mar FM.
0: I tal com et deia, tant si tens vacances com si estàs al curro ara mateix, David Ramon des de l'estudi 1 d'Ona Mar t'intentaré posar els èxits del moment i que et refresquis una mica amb la nostra música i els teus artistes preferits. Fins al punt de les 7, David Ramon, qui t'acompanyarà i t'està parlant ara mateix, a punt, el Zombie Lady de Damiano David i també el Dinner Party de Nine Horan, entre molts altres, per tocar el cel. Benvinguts, benvingudes!

freqüències. Des del 2015 hem mirat una miqueta cap enrere, unes pessetes. I a punt a punt, This Is Not Life amb Citaro Brothers, per arribar a dos quarts de 6 de la tarda, 29,9 graus, avui temperatures potser una mica més suaus, però han de tornar a pujar el cap de setmana. Sí, que som a l'estiu.

0: Excuse me, how can I get to the center of Barcelona?
1: Barcelona, sí, com es deia això? Yes, you go, metro...
2: Estàs fart de dependre del traductor cada vegada que viatges? Vols aconseguir el certificat oficial d'anglès? Vine als nostres centres English of Course a l'Hospitalet de Llobregat. Oferim classes per a infantil, primària, secundària i adults. English of Course. No només parlaràs en anglès, viuràs en anglès. Tenim dues acadèmies, a l'Avinguda Masnou 76, al barri de la Florida, i l'altra al carrer Doctor Martí Julià 94, al barri Collblanc La Torrassa. Truca'ns al 670-83-1993.
3: Queremos que hoy tengas un buen día y en Panaderías Mara de Deo de Lorda tienes la mejor oferta en la barra de pan. Además, en Panaderías Mara de Deo de Lorda dispones de un servicio de cafetería, desayunos y meriendas, variedad en bollería y bocadillos recién hechos cada día. Tienes una panadería muy cerca de ti, en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Si la buscas, la encuentras. Panaderías Mara de Deo de Lorda, para que hoy tengas un buen día.
2: Com ja saps, Front de Centre de Jardineria ja ha arribat al Maresme i cada dia són més els que descobreixen un nou espai per gaudir de la jardineria, la decoració, les mascotes i la vida a l'aire lliure. Ara que l'estiu ja és aquí, és el moment de posar a punt el teu jardí, la teva terrassa o piscina. Troba mobles d'exterior, barbacoes, plantes, accessoris de piscina i tot el que necessites per gaudir de la teva llar com mai. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Troba'ns a la carretera Nacional 2 entre Quadis i Viena. Cabrera de Mar. Front de... molt més que un centre de jardineria.
4: La ràdio más playera y refrescante del verano.
5: Onamar FM.

0: una cançó d'amor, eh? Aquelles boniques que poden cantar a cau d'orella. Chica de Santander és el més nou d'Alex Wall, una altra de les propostes que ja fa dies que corre i que s'ha incorporat a la nostra graella musical d'èxits per aquest estiu 2026 a través de la ràdio dels èxits que van amb tu a través d'Ona Mar FM i des de la 88.0. Estoy tan loco por ti que estoy cuerdo. Una mica a mica acostant-nos cap a les 6 de la tarda. Sin tu pelo y me siento tan vivo que me muero, que me muero. Abans, però, recordar-te que hem recuperat una vegada més un dels grans clàssics del pop rock espanyol, Déjame, de la mà de Los Secretos. Ara, quatre consells comercials i després un dels grans hits internacionals dels Alphaville. No te'l perdis.
1: Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. Disfruta de nuestras especialidades. Rostissería La Enchaneta. Cocina casera, patatas al caliu, canelones, pollos alas a la leña. Rostissería La Enchaneta. Toda la vida en el mismo lugar. Abierto de miércoles a domingo y todos los festivos. Calle Salvador Seguí 26, en el barrio de la Salud de Badalona. Teléfono 93 387 70 42.
2: Hola, dime lo que más te gusta del verano.
3: El olor a crema solar, dormir la siesta con el ventilador, uff, las noches de terraza con los amigos que no se acaban nunca.
2: Pues a mí me gusta escuchar Vinilo 90 con Xavi Santana.
4: Otro sábado más, enganchado al sonido más potente de la FM. Vinilo 90 3.0 con Xavi Santana. Los sábados noche de 11 a 12.
5: Ponemos la mejor selección de éxitos.

És sens dubte una de les cançons, una de les balades pop més emblemàtiques dels anys 80 dels alemanys Alpha Male, el Forever Young, que van publicar un llunyà 27 de setembre del 1984 i un dels grans èxits del seu àlbum de debut que avui hem recuperat i que va vendre més, gairebé més de 2 milions de còpies a tot el món, d'això fa molts anys. Ara tornem a l'actualitat, va, actualitat del 2022, No és tan recent, però t'agradarà. Majestic.

És el catxi dels Offenbach, acompanyant-los a Nick Waterhouse, i arribem a les 6 de la tarda amb 30 graus de temperatura, eh? Avui no s'ha mogut gaire des que hem iniciat la tarda aquí a Bona Mar a les 5, eh? Ho farem amb el tema All the Young Dadas del 2024 dels Pet Shop Boys, d'aquelles bones per acomiadar aquesta primera hora i espera les que han d'arribar des de les 6 fins a les 7 aquí a la 88.0. Jo no m'ho perdo.

Es el Sin ti no sé vivir si no es contigo de Amy Música. Amb aquesta força, tornem, si és que no havíem marxat, però sí que hem tingut que dir hola, benvinguda a les 6 de la tarda. Aquí ara, Mari, ara et parlem des de les 6 i 6 minuts. Hem parat 6 minutets des de llavors. Segona hora que estarem amb tu per fer-te companyia allà on siguis, des de casa, des de la feina, des del despatx, des de la botiga, des del supermercat o des de la platja, des de la piscina o al jardí prenent el sol i posant-te moreneta o moreneta, tu. Sí, com sigui, cremeta i de fons sempre la bona música dels teus artistes de Bona Mar, David Ramon, acompanyant-te i presentant-te'ls fins al punt de les 7 de la tarda, des de 88.0 de l'FM, des de bonamar.net o des de TuneIn Radio, dispositius com l'Alexa, encara que estiguis lluny de la dona, de vacances, tu. Així doncs, que benvinguts, benvingudes, va, continuem.

És un dels grans hits d'en Perales. Sí, sí. En aquesta versió que agafa energia positiva d'aquest 2026 de Remox, el clàssic un velero llamado Libertad. A les 6 i 10 minuts aquí a Ona Mar, amb grans clàssics, amb aquestes noves reversions que tant ens agrada regalar-te les teves orelles. A punt d'Andy Leon, baixant revolucions amb ella a Lang Lane fins a un quart de 7 de la tarda.

Sal d'Endlion, de Langley, com et comentava fa una estona. Cançons d'aquelles més relaxades, balades pop cansades, regalar-te i compartir al teu costat. Arribem a un quart de set amb Vitamina de l'Amor, que està molt bé que reparteixin amor, a torn i a dret. Ara que ve l'estiu, una mica d'alegria i d'amor sempre va bé. La reparteix Mama Duixa amb un dels seus èxits el 2025, que et vam punxar aquí a Ona Mar, i que ara torna a estar d'actualitat a la 88.0.

És el Daydream dels Big Out Music LTD. Un tema eurodisco que va veure la llum al 1986 per aquesta banda alemanya. Amb aquestes melodies pop i eurodisco i amb sentit sintetitzadors que eren tan habituals en aquella època, a finals dels anys 80, que ho hem tornat a recuperar aquí a Ona Mar. Les 18 i 22, com ho portem? Calor, caloreta de la bona, sí, no? Jo crec que amb la nostra musiqueta doncs és més fàcil refrescar-se. Si estàs a casa o estàs a la feina o allà on siguis, també. Ja saps, a través de dispositius com l'Alexa ens pots escoltar. A punt, loco, loco! Va, que ja els tenim aquí. Oh, oh.

0: És la versió que ens arriba de DJ Antoine del clàssic Serà perquè t'hi amo. Era l'estiu del 2025, si fa no fa, que aterraven aquí a la graella d'Ona Mar i mira, tots s'hi han quedat. També com els Seidel i amb el clàssic dels Moonlight amb el seu Dead Chijou Ghost. A més, arribarem una miqueta més cap a 2:15 de la tarda d'avui dilluns, 13 de juliol. Amb calor, sí, però amb bona música, també. I això és el que compta.
1: Ona Mar FM.

Abans hem recuperat a Karol G. Si antes t'hubiera conocido que hagués passat, doncs mira, sempre quedarà a l'aire i potser la ballarem, tu. I a punt, Celine amb Bella Rix, és el 2025. Això sí, ara mateix, escoltant encara i gaudint d'una de les darreres novetats del repertori de Bruno Mars, que torna, torna amb un àlbum sota el braç. I aquest és el primer senzill, I Just Mind, de que fa setmanes i mesos que ja corre per aquí a una mar. Camí cap a tres quals, hem tornat a compartir amb tu avui, dilluns 13 de juliol.

0: És Lauren Spencer Smith i aquest és el seu senzill Take a Scan, que ara mateix has pogut gaudir i disfrutar. Ens clavem a tres quarts clavats de 7 de la tarda amb temperatures de 29,6 graus, ni pugen ni baixen des de les 5 de la tarda. I sí que és veritat que, tot i que fa calor de la bona, el ventet fa uns dies una miqueta fresc, i això s'agraeix. 4 consells comercials i després viatgem fins a l'estrella. Viatgem fins al cel, sí, per tocar-la.
1: Disfruta de una de las mejores terrazas de la comarca, Hotel Badalona Tower. Hemos trasladado nuestro restaurante El Badiu a la terraza. Abierto de lunes a domingo de 1 de la tarde a 10 de la noche. Servicio de bebidas hasta las 11 de la noche. Tardeos y noches increíbles. Excelente cocina, copas, música. Hotel Badalona Tower, Avenida de Navarra 2, Badalona. Parking propio. Reserva previa al 93 184 7900.
2: Profesional o particular, si pintas, reformas o decoras, esto te interesa. Llega al Maresma Pinturas Corbacho, primeras marcas en pintura, decoración e industrial, herramientas, césped artificial y papeles pintados. Casi 50 años de experiencia asesorándote, con tiendas en Badalona, Cornellá, Barcelona y ahora también en Avenida del Maresma 51 de Mataró. Parking propio y servicio de reparto. Síguenos en Instagram para descubrir nuestras novedades y ofertas. Pinturas Corbacho, tu proyecto empieza aquí.
1: Parqueix tu dona tot sense demanar res a canvi, mereixen la millor atenció. Al Centre Veterinari Alella i Cabrils cuidem de la salut i el benestar dels teus gossos i gats amb un servei veterinari impecable. Medicina general, vacunacions, cirurgia, diagnòstic per imatge, laboratori, cures dentals i molt més. Tracte proper, professional i personalitzat. Estem al carrer Torrent de Vallbona 10, Alella, i també al passatge Horts de Santa Creu 12, Cabrils. Centre Veterinari Alella i Cabrils, el teu millor amic a les millors mans.

0: És la seva estrella i és la nostra estrella. És l'estrella de Fred García amb aquest ritme de rumbeta que tant ens agrada, tan festiu per aquestes nits d'estiu. Des del seu àlbum T'estimo és Te Quiero, publicat el 2025. I ara una de les darreres novetats de fa molt poquet, molt poquet. Estem parlant del més nou de Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Una de les noves propostes que camí cap a les 7 sonarà aquí a la 88.0 i també des de dispositius com l'Alexa si estàs fora de la nostra ciutat, Va, som-hi.
1: La meva estrella.
2: Hey, this is Taylor Swift. I loved you.
3: Came back when it mattered, I saw you. La mejor recopilación de éxitos.
2: All the hits right now.
3: Una

Des del 2021 recuperant a Camila Cabello, ara mateix aquí a Onamar. Arribem a les 7, això vol dir que per part meva tanco aquestes dues hores de música, però no se'n va la música, perquè la música d'aquí a Onamar mai se'n va. Sempre es queda. Marxarem amb Bryan Adams, salutacions a part meva, David Ramon, des de

les 5 i fins ara a les 7. Dimecres hi tornarem dues hores més. Allà on siguis, de vacances o a la feina. I ara mateix la Pilar Molina serà l'encarregada de seguir a la Granta la tarda de dilluns, almenys fins a les 21. Així doncs que acabeu de passar una tarda calorada amb la bona música d'Ona Mar i fins dimecres. Adéu-siau.

0: todos los éxitos.
1: A todas horas.
2: Una Mar FM.
3: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors. Sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar al web fàbregas.info. Ja hem començat la campanya d'oferta de bates blanques per a estudiants de laboratori. Vine i aprofita-la. A l'agost, tanquem per vacances. A Forats Mataró transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a forats.es. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró. Fem realitat casa teva. ¿Tienes un cumpleaños, una fiesta privada o una cena de empresa y quieres que sea especial? En Mambo Club Badalona te preparamos la fiesta completa. Sala privada, música, copas, catering, decoración y ambiente premium. Tú vienes con tu gente, nosotros nos encargamos del resto. Y atención, si al reservar dices que vienes de Onamar, tendrás entrada con alfombra roja para recibir a tus invitados como se merecen. Busca en Google Mambo Club Badalona o entra en mambo.club. Mambo Club Badalona, tu fiesta, tu gente. Tu mambo.
0: Lo más del verano.
1: Lo más del verano.
0: Una Mar FM.
4: Una Mar FM.